s'arra esperança pensier, s'arra en aruga que t'aspeta primavera, s'arra en avetja cançó.